Aquests són els nostres consells. Madurar els plàtanos. Quan compreu plàtanos que estan molt verds, podreu accelerar la seva maduració si les emboliqueu en paper de diari. Les heu de deixar a temperatura ambient un parell de dies. Depèn de lo madurs que vos agradin.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de feinera és guapa i bona sort espera. Un bon futur espera a la lota en qualitats.

0: Toma Miquel de Manacão.
1: Arturo Rogério da Palma.
2: Ana Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Tassons molt brillants. Els tassons, en so temps, acaben perdent lluentor, sobretot si les feines en so rentaplats. Per aconseguir que tornin a brillar, se'ls heu de fer els nets amb aigua calenta salada i aixugar-los tot d'una amb un pedaç.

0: sincero.
1: Hola, som en Pep.
2: Hola, som en José Juan.
3: Jo som Paco.
1: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
2: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
1: Yeah!

coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen.

0: En aquest i de Solla.
1: Som Isabel de Sant Clavera.
2: M'en Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu, adeu, adeu, adeu.

inferiors ni superiors. Som iguals en drets i valors. No s'accepten cap menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

Aquests són els nostres consells. Avellanes contra la anèmia. Un consell per a aquelles persones que hagin perdut la gana, inclús per a aquelles que tenen un pot d'anèmia, és menjar avellanes. Una grapada d'aquests fruits secs, de tant en tant, fa que se recuperin a poc les energies i que torni a venir la gana.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tant tenim avui com demà. Es diu d'una situació que no millora, sinó que se manté sempre igual.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Un punt especial a les pizzes. Si teniu per costum preparar que vostres pizzes congelades i li voleu donar un punt diferent i especial, quan l'aneu a servir, regueu amb un pot d'oli d'oliva aromatitzat. Les possibilitats són moltes i, a més, afegireu un valor vitamínic a l'aliment.

0: Son la Laura da Palma.
1: Sou Ana Francisca e queria desde a Petra.
2: Sou a Antónia de Sant Eugeni.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Sabíeu que ses àguiles són ses que ballen per Sant Joan Pelós a Pollença?
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Si esteu donant espit en el vostre fill i voleu produir més llet, proveu a menjar aufaus. És un recurs que funciona. La podeu trobar tant de manera natural com en pastilles a les arboristeries.

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia! Madame Perete vos saluda a vosaltres, a Ràdio Murta, en Manu Blanco, i m'agradaria escoltar de bon matí d'en Camilo VI, Fresa Salvaje.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Hola, bon dia, sóc en Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Ambidat. La cançó que m'agradaria escoltar és 25 anys de Ràdio Murta. S'ha de dir, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta, un beso molt fort per tu, Manu, i moltíssimes gràcies.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te teu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
3: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Lisa Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Rocío Jurado. Y se la quiero dedicar a mi marido, a mis hijos, mis nietos y a toda esta gran familia que es Radio Murta. Muy especialmente para vosotros, Nati de Sonoliva y nada, y para todos ellos, todos los que escuchamos y llamamos. Hasta luego.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.

orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

0: Ja són aquí les festes de la Coma. Del 17 al 26 de juliol, prepara't per viure 10 dies plens de música, espectacles, activitats infantils, esport, gastronomia, cultura i grans rebel·les. Vine amb família, amb amics o amb ganes de passar-ho molt bé. Aquest estiu, la festa és a la Coma. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
3: Bones tardes, hermano. Son la Maria de Petra. Voldria una cançó de Manolo Escobar, Granada. Jo l'he de dir gràcies a Menorca, en el meu amo, en el meu fill, que també té mort. I a tots els que me queden, tots els meus fills. I a tots els meus nets, a tots. I especial a la Beatriu, a la Paula i en Dani. El net i la neta de la Pobla. I de vol dir que anem a Nati de Sant Oliva, a la Coloma, a Miquel de Rafal, a en Tomà Navarro, a tu, a la teva dona, a en nens, i a ta mare i a la teva tia, a tots. I en Abelcia, i en Lluís Adinca, en Margalida de Campanet, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Lluís de Manacó, i en Antoni de Lloret i a la seva parella, i en Belciana, i en Maria Gall, i en el seu home, en Miquel, en Francisco Muna i a la seva dona, en Martí Caramella i a la seva dona, i en Francisco Caramella, en Miquel Cotó, i la seva dona, i en Maria de Sabalega i en Mateu, Beata, i en Simó i en Maria, i en Amàlia, en Francisca Tanjona i en el seu home, i en Maria Antònia, en Magdalena de Sant Guineu i en Catalina, i en Joan de Castany i la seva dona, en el Brollador, en Amarga, en Carles, en Abel, i en Bernat, del Brolidor i en Quique. I a tots, que tinguin a Ràdio Murta, que me pugui fer a la primera hora, que jo a la ronda tenc metge. Adeu, fins una altra.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa paseando.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Για βουί και ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάν και από υδροπάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουβέρ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos. L'aventura continua. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: 174.
1: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollensa. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf, en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
2: Hola, mano. Buen día. Soy Margalida de Campanet y te demanaría per dia 15, que farà 58 anys que m'ho varen casar, te demanaria una cançó que m'apareix que se diu Cèlia, però jo sempre doncs la conocí un domingo. I bueno, mano, tu ho sabràs, aunque sigui una cançó molt antiga. Vale, gràcies, mano, perquè aquest dia 15 per nosaltres és un record, un referent, sí. I lo dedicaré també a tots els oients, principalment en els que telefonen. Gràcies, mano. Moltes gràcies.

0: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio

9725. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Aquests són els nostres consells. Arròs ràpid. Quan teniu a preparar arròs i voleu que se cogui molt més ràpidament, recordeu deixar-lo en remull amb aigua freda durant una mitja hora abans de començar a cuinar-lo. Necessitareu molt menys temps per coure-lo.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca terra, gust amb barrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.
5: Radio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, es fa ermità. Vol dir que els homes, en fer-se vells, adopten costums i conductes diferents de quan eren joves.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Queridos amigos, soy Dani Daniel. En este momento quisiera deciros que mientras existan personas como Manu Blanco y Vicente Clavijo, nuestra música estará siempre viva en las Baleares, siempre. Yo no puedo olvidar el día que yo aterricé ahí, allá por el 65, se dice pronto, 1965, y me quedé impactado al ver que Mallorca estaba a años luz de la península. Yo me sentía como si estuviera en Inglaterra. Tom Jones, Engelbert Humperdinck, The Beatles, James Brown, todos los grandes. Por eso, después de tantos años, puedo afirmar que con gente como Manu y Vicente Clavijo nunca dejarán de sonar esas canciones que, gracias a ellos, la población balear sigue creciendo y creciendo y creciendo. A través de las ondas de Radio Murta, aprovecho para saludar a los fans de Talismán y al locutor más veterano de las Islas Baleares, Vicente Clavijo. Vicente, mucha salud, que Dios te bendiga, te quiero mucho y sigue ahí en la brecha, que nunca se apaga la luz de esa música. Ok, adeus.

coneguem les nostres dites i refranys. El fred de març entra dins les banyes dels bous per demostrar que és molt intens.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Son Nisa de Palma.
5: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
6: Som en Jaume de Quiubert.
7: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.

самом густ. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquests són els nostres consells. Que anaris sants. Perquè els canaris cresquin amb bona salut, a més de la mescla de llavors que ja les hi donau, és convenient que mengin enciam ben net i eixut, poma i qualque llavor germinada. Les vitamines que les aportaran les farà molt de bé.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
2: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Ale.
1: Gran bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenge...

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Hola, què tal? Molt bones tardes. Aquí som a Ràdio Murta. Si t'agrada, digueu on esteu emets. A la 88.4, 104.2, zona nord. A Menorca, a la 90.8. I sabeu que mos podeu escoltar també per la televisió, per la TDT, i també online, via streaming, per internet, també en l'aplicació de Grup 4, www.grup4.com. Som a Manu Blanco i estic encantadíssim, com sempre, d'estar amb en Xisco Boussà, qui és el president del Grup Güell, per xerrar en aquest espai, fent camí, de les coses del Güell. I torna-hi, torna-hi, ja hi tornem a ser. Preci, què tal? Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Com estàs?
2: Bé, ben acompanyat avui.
1: Ben acompanyat i molt il·lusionat, no? Perquè això ho hem xerrat de, cada vegada ho comentem, però s'il·lusió de lo que és sa marxa, ses iniciatives que tenim. Jo m'afic en primera persona. Veure sa solidaritat quan participam amb associacions, amb ONGs, i veiem s'augment en tots els aspectes, tant de lo que jo m'agrada, emocions, sentiments, com també d'afluència, no és així?
2: Correcte. Quan tu saps que fa 8 anys que duim el timó del Güell, l'hem fet de cada mes social i avui duim una entitat molt social que és el MET, amb
1: Laia Vidal.
2: Laia Vidal i en tot el que du dimonis,
1: sí,
2: té cada dimoni d'un poc, també.
1: Sí, i de, si te pareix, i... el saludarem.
2: Exactament.
1: Laia Villar, qui és tècnica, encantat de tenir-te aquí a Ràdio Murta.
3: Bones tardes, Manu.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Encantadíssims. Feis una feina fantàstica.
3: Gràcies.
1: T'ho dic aquí directament, el primer de tot. I un compi meu, perquè ara escoltareu que té pou d'home, de locutor, com és en Tolofa, que és voluntari, que sap de ràdio, que sap de dimonis, sap de colles i no vulguis sobre, de lo que més pots sobre, amb Tolo. Tolo, què tal? Com estàs, estimat?
4: Bon dia, Manu, com estàs?
1: Pues m'he duit una alegria.
4: Agraït d'estar aquí, sobretot.
1: Quan t'he vist i quan t'he escoltat, que t'he reconegut i t'he recordat.
4: Sí, jo feia molt d'anys, un dia t'hi comentava, diu, tenies ocasió de qualque vegada compartint tu a RAC Mallorca.
1: Sí.
4: I sí, és vera que fa molt d'any ja d'això, però sí, sempre és un plaer tornar davant un micro i davant un professional de la teva talla.
1: Moltíssimes gràcies, però que sàpis que, bé, que t'ho dic jo, perquè no m'ho veurà. Tu saps com és això quan presentes una cosa o quan estàs fent qualsevol altra cosa, quan un professional te diu, ostres, que bo, tio. Quina bou, que bé, fantàstic. O sigui, que heu dit de tot cor, perquè no se tracta només de sa bou, com tu bé saps. És la tècnica, és vocalitzar, que se senti nítida, i això ho tens.
4: Sí, mem, això són... Jo sempre dic una cosa, la ràdio, si t'agrada, li entres bé, t'enganxa.
1: Duc tota sa vida. O sigui,
4: i és com si estiguessis en... És la teva blota, o sigui, el micro és la teva blota, és la teva dona.
1: Alerta, no, ves alerta, que tenim un expressi Xisco Boussà, que... M'entens?
4: No,
1: que no me toquen les palmes, que me conozco.
2: Això ho tenc, com feien semili.
1: Quan feien semili, és que nosaltres tenim una edat i hem fet semili.
2: Això m'ho tenc, com feien semili, i més que tot és la teva blota.
4: Sí.
1: Ai, Déu meu.
4: No, però és veritat que crees un vincle fort en la situació, en l'espai,
1: no,
4: i és veritat que disfrutes.
1: La ràdio té una màgia, sí. Jo tinc la sort de viure d'això i he fet televisió i he fet altres medis que m'encanten, eh? Alerta, no n'hi ha que no m'agradi. Ara la ràdio.
4: No, la ràdio té una màgia.
2: La ràdio, en els canvis tecnològics, ha demostrat que és una cosa puntera, perquè si ven més, totes les emissores de ràdio estan augmentant perquè és instantània. No has d'esperar a gravar, això és instantània.
1: Aquí
2: jo crec que és molt guapo. I, a més, anem a xerrar la nostra, com toca, que vol tot revaliar en la ràdio,
4: i
2: l'altre m'ho deixarà.
1: De mi libro.
2: Com t'hi va dir? Crec que en deixarà avui, d'aquesta obra social que fa el MET, que molts van cridar i nosaltres vam anar tot d'una, vaig disfrutar com tu saps, no sí. diràs paraula, sí. Van passar molt de gust dels equipatges i avui estic esperat, m'he posat content perquè he vist un membre del grup seu en la camia del Mallorca i del Coell que van fer.
1: Ah, que bé, sí. Que bé.
2: I realment hi ha una bona col·laboració, intentaran participar en tot el que puguin en el grup Güell, i el Güell igualment intentarà participar perquè, com t'he dit, i tu saps, perquè hi ha dos un parell d'ells en altres.
1: Sí, un parell de pagès.
2: Un parell de pagesos. El grup Güell vol fer les coses de cada més social.
1: Molt bé.
2: És una cosa que mos un molt.
1: Sí.
2: I passa hagut de veure aquestes persones que per circumstàncies equis els hem apartat un poc, i és lo guapo és que estiguin a primera línia, en altres, que som tots iguals.
1: Que tinguin visibilitat, que, com sempre feim quan xerram amb associacions, amb ONGs i demés, que afortunadament la cosa ha millorat, però nosaltres tenim aquesta finestra i intentem recolzar en tots els aspectes, tant per part del grup Güell com del grup 4. Per començar, Laia i Tolo.
3: Sí.
1: Expliqueu-nos un poc d'on veniu, què és exactament Esment, i què és exactament el Club Social de Son Fortesa.
3: Bon dia, bones tardes. En primer lloc, donar-vos les gràcies, Manu, i a tu, Xisco, de Grup Güell, per convidar-nos avui aquí, a Ràdio Murta. Responent a la pregunta que s'esment i que fa, podríem estar aquí un dia sense xerrar. Tenim temps, No.
1: Lo que per esment lo que faci falta, no? Sí, Xisco.
3: Sí, vinga, pues. La veritat és que lo que podem fer és donar quatre pinzellades
1: d'una
3: entitat, a grosso modo, perquè les persones que mos escoltin entrin en context. L'entitat és que té tantíssims de serveis i de projectes que arriba a una quantitat enorme de persones. Què passa? Que Esment és el que és, de grosso modo, una organització que du, sense ànim de lucre, que du més de 60 anys de trajectòria aquí a la illa.
1: Més de 60?
3: Més de 60 anys, el 1962, crec, si no m'equivoco.
2: 64.
3: 64.
1: Ja me diràs.
3: Miren Xisco,
1: Sí, sí.
3: Com s'ha informat.
1: Sí, sí, sí.
2: Escriure no en tenies meva lletra, però de números vaig bastant bé.
3: Sí. Ah, sí.
2: Algun d'anar bé.
3: Dedicada, el que t'he dit, Xisco, a persones amb necessitats de suport.
1: Què significa necessitats de suport?
3: Són persones que per la seva idiosincràcia, necessitat de suport que han de menester ajuda, sí, sigui puntual o contínua, al llarg de la seva vida. Poden xerrar de persones amb discapacitat intel·lectual.
1: Aquí anem, això és el que jo volia.
3: Aquí anem, sí. I diferents tipus de discapacitats.
1: Sí.
3: De totes maneres, tothom tenim una discapacitat aquí.
1: Sí, sí.
3: I el que te deia, que feim feina dedicada a Esment aquestes persones, i que t'anava a dir? Fem feina partint d'una base clara. Tots som part de la diversitat de la nostra societat.
1: Mm-hmm.
3: Per aquest motiu, tots tenim que gaudir, sobretot, de les mateixes oportunitats que ens dona, que tenim a la vida.
1: Molt bé. Aquesta és la màxima?
3: Aquesta és la màxima, que ens movem perquè les persones tinguin a Son Fortesa, perquè d'Esment surt el Club Social de Son Fortesa.
1: Mm-hmm.
3: És un servei relativament nou, que va sorgir, crec que en el 2019. Què va passar? Va venir la pandèmia,
1: sí.
3: El confinament, tanca...
1: Justament,
3: Justament, i arrencam amb força en el 2021. La màxima de Son Fortesa naix per cobrir aquesta necessitat que tenim de fer comunitat, de participació comunitària. A mi no m'agrada fer ús de la paraula inclusió.
1: Sí.
3: M'agrada més, m'estim més, utilitzar participació.
1: M'encanta.
3: Per què inclusió no m'agrada? Si inclusió vol dir, a vegades sona com...
1: Que tu estàs de fora.
3: Estàs de fora. Et deixem entrar,
1: És que no havia pensat, estàs encertadíssim, Laia. És que si és inclusió, és que tu no estàs de fora.
2: Inclui.
1: En canvi, participació és el que fa participació ciutadana, el grup Güell i el que fa nosaltres.
3: Això mateix.
1: Exacte.
3: Tothom ja forma part del barri, i per dret, té un dret ja adquirit.
1: No l'hem de convidar a entrar.
3: Vinga, això mateix. No es convida a entrar, és que ja es formen part del barri.
1: Molt bé.
3: L'objectiu nostre de Son Fortesa és que quasi les 80 persones, usuaris, que venen cada dia al club, gent gran de més de 50 anys, el que he dit, amb discapacitat intel·lectual, amb diferents necessitats de suport, tinguin l'oportunitat real, xerrant de real, de tenir una participació comunitària plena. Això ja ho he dit d'una altra forma abans.
1: No, però Santes.
3: És el que tenim. I en principi, a grosso modo...
1: Això és esment. I el que és el club social de Son Fortesa. Jo crec que maldament, el que tu dius, abarca tant que se pot xerrar moltíssim per departaments, per seccions, però la gent ja se fa una idea de lo que és. Però m'ha encantat, Xisco, quan t'ha dit, no, lo d'inclusió no m'agrada molt, lo de participació, que és un dels eslògans del grup Güell, perquè no...
2: Hombre, ells participaran, nosaltres estem mirant si poden anar a la sortida, perquè no importa si vestessin de dimoni per sota la sortida de Güell.
3: No
2: importa. Si deia nostra és que l'any passat tu saps que van ser invencibles que anaven a la sortida de Güell.
1: Sí, invencibles.
2: I un guany pensaven que fossin les persones que estan en aquest projecte del MET, el que passava en tot el morder per vestir de dimonis, i jo quan vaig a dormir, quan penso, o quan vaig despertar, vaig dir, no importa, vengui vestir de dimoni, per tant no passaran que l'ho. Si voleu, podeu participar en sortida i és incluir, acompanyar el nom que vulgueu aquestes persones que per unes circumstàncies X...
1: Que participin.
2: Participin. Això és l'idea del Güell, com ara farem la trobada de música mai mallorquí, som moix, que si tot va bé participar aquí, participar els dimonis, participaran la botucada també si pot ser... Després tenim dia 2 de maig, que ja tinc fetge, perquè el mes de maig tenim eleccions, i el millor que jugui a fora de cada dia 2 i 23.
1: I aprofitam.
2: Aprofitam, dia 2 de maig, França Pujada en el Castell, que aquí com en guany han participat persones d'en Simó, puguin participar més gent, com altres associacions que estem xerrant amb elles, i fer participació. Participar aquesta gent, persones que estiguin en aquest moment... s'estalda d'inscripcions de Plaça Espanya, tenim voluntaris de Mater Misericòrdia que venen allà i passa la mare bé, hi havia uns joves que feien informàtic i diu, què pots venir cada dia?
1: Que
2: i
1: bé.
2: Això és lo guapo.
1: Clar,
2: és el que tu saps que ara...
1: No, i ser útils i que...
2: Exactament, això... El meu company de Junta Directiva em deien, és que això no és pecat, a veure aquesta cara d'agraïment. S'altre dia que vam visitar les vostres institucions i estem que l'esperàvem, va venir una loteta que havia tingut 18 anys amb uns ulls preciosos. I allò t'agrada que et facin cas i facis cas. Això és el guapo. I això és el que mos un més.
1: Què t'apareix si ara anem amb en Tolo, en Tolo Ferrer?
2: Som dimonis.
1: Sí, perquè mos conti, perquè tu saps que jo me vaig haver de treure la setmana passada un curset,
4: sí,
1: un curset, perquè el meu fill és dimoni, o dimonió.
4: Dimonió.
1: No és com el del Mallorca, que mos faran falta, ja t'ho dic. Però bé, com neix la colla de dimonis en el club social de Son Fortesa d'Esment, i què significa per tot vosaltres, Tolo?
4: Bueno, això té... És que a vegades la vida... t'encadant a les coses sense sobreró. El meu fill té discapacitat, el meu fill petit té síndrome de Down, i va a Esnimo, bueno, va començar a Esnimo, va a Esment fa molts anys. Claro, nosaltres ja fa 10 anys, el meu fill és dimònic tiu de factoria de so, de Santa Maria i de Germanies fa 10 anys, ara en farà 10 ja. I a partir d'aquí, clar, han fet diverses, varen fer diverses activitats a Sol Llebre i de més. Clar, què passa? Jo conec moltes monitores d'anar cada dia acompanyant-lo i un dia, pues, una d'elles me diu, Escolta, com ho veus per muntar una colla? Clar, en principi, si dèiem, va aparèixer un poc complicada, perquè, clar, estem treballant en productes, en material perillós, s'has d'anar alerta.
1: Sí, sí, per sí, això... però si s'han de fer cursets i mos han hagut d'explicar tot.
4: Sí. És que, de fet, ells no poden tocar pólvora. Entonces, la idea va sortir una mica de dir, anem a provar-ho, sense saber molt bé si realment tindríem, una, capacitat de fer-ho, dues, si gent tindria capacitat de aguantar-ho, i tres, capacitat de seguir en els temps. Bueno, pues ara farà 2 anys, varen començar, i a dia d'avui pues, tenim 9 personetes, que són una autèntica meravella. És vera que ells no toquen pólvora, vale? No toquen pólvora. Quan hi ha sortides que jo pugui incluir a dins factoria o dins germanies, els incluïm, i sobretot neix per una cosa molt bàsica. Jo ho tenc, ho veig amb el meu fill. La gent a vegades diu, una persona amb discapacitat té un límit, bueno, tots tenim un límit, vale?
1: Sí,
4: però aquest límit se poden moure molt, molt. I entonces és una mica la idea de dir, com que no poden ser dimonis, vamos, si ho poden ser.
1: M'agrada.
4: I t'he dic una cosa, si vols qualcú amb actitud positiva, una persona...
1: I amb ganes.
4: I amb ganes. Sí. Ho faran més bé o més malament? Jo sempre t'he dit el mateix, venim a passar-ho, a passar-nos bé. Venim a disfrutar, no a fer-ho. Que m'ho surt més bé, m'ho surt més malament, no passa res. I llavors la idea comença a partir d'aquí de veure fins a quin punt eren capaços de poder treure endavant una colla de dimonis operativa.
1: És que tot el que me dius és l'actitud.
4: L'actitud.
1: Després hi ha les aptituds fins on arribes, però si la teva actitud és màxima i tu et provoques que tinguin aquesta actitud, perquè xerram-te és un poc de tots, no és així?
4: La tenen. I a més tu penses una cosa, ells... En aquest moment, quan sortim en la colla grossa, que ells molts acompanyen, perquè evidentment hi ha una cosa que està clara, el que jo no volia fer una colla només per bodes, bautizos i comuniones. No, ja. Això no va així. Ah. O feim una colla per sortir, anem a... Ai, què se diu? A
5: residències, dius.
4: On anem els dematins? Ai, ara me'n surts a paraula. A residències, perdona, ara se m'havia...
1: Sí, el que ha dit la Laia.
4: Sí.
1: Anem a residències.
4: Anem a residències. Estem un dematí amb ells...
1: Ai, i això a la gent gran i tal li deu encantar?
4: Això disfruten.
1: Tots tot, tot contents.
4: I ells veuen que són capaços de fer coses que mai ningú els havia proposat, mai ningú els havia dit, i això per ells és una cosa que és brutal.
1: Laia, quina iniciativa molt guapa, no?
3: És una iniciativa molt
1: perquè,
3: guapa.
1: Perquè sí, per ells i per la gent de la residència i tal, és per tots.
3: Això va néixer, com diu en Tolo, de Son Fortesa, els professionals, Nevea, que du la part comunitari, molt vàrem demanar un dia, i per què no participar activament de la vida, de la vida social, de les costums mallorquines, activament, perquè... I res, varen cridar en un toro i molt va solucionar la papeleta.
2: Jo tinc sempre una frase. Jo vaig néixer en el temps d'Esplovín, i no se'l tinc... He vist per fer-se cante. M'he hagut d'adaptar a la casa informàtica. Sempre ets una cosa. Si ho pot fer una altra... jo ho puc fer millor o pitjor.
4: Sí, sí.
2: Perquè si tu dius no ho pot fer, mon pare me deia sempre es qui lucha pot guanyar, es qui no lucha per tu.
4: No.
2: I jo crec que les persones el que necessitem és posar-nos un reto.
4: I que mos donin el gurgüell
2: enterrat, de matí, i amb un equip humà que hem fet, de persones, amb nostra voluntat executiva, doncs pues fem activitat cada 2 mesos. L'altre dia vaig estar en el jardí de...
4: Del Fabi,
2: que és preciós.
4: Sí, és molt guapo.
2: I un dels polítics em diu, Xisco, és que no aturau.
1: És que no aturau.
2: És que disfrutam.
4: Ah. No, a més, tu penses una cosa. Perquè... Jo ho vaig veure amb el meu fill. El meu fill és dimoni de fet. O sigui, crema, com jo, igual o més, crec que no tenc constància de cap altre dimoni que tingui discapacitat.
1: Ha fet set?
4: Sí, sí. Ell crema, vull dir, el que se tracta és de tu ensenyar-li, posar-li les eines. Llavors, se farà millor, se farà pitjor, se farà... No sé, cada un tindrà el seu concepte. Però simplement es posar-li donar l'opció de dir, ho pots fer, si vols. I això és una cosa que, el que tu deies, la cara... De... Mira, quan anem a les residències, i ella ara fa un any que està amb jo... ho veus? Veus la gent? Claro, ells cada dia tenen la mateixa rutina, els mateixos moviments. És igual que sigui un dilluns o un dijous, una residència. És lineal. Quan mos veuen entrar, a part de follon, de renou que fa... Bueno, veus la gent que disfruta, riu...
1: I això, perdona, Laia, i això cada quant, perquè això ho hem de saber, cada quant aneu a les residències, Laia Tolo, com ho hem de fer si volen contactar amb altres? Perquè diguin, ostres, jo m'agradaria que vengués a la residència després dins, o amb qui ha de xerrar, o... Com funciona això?
3: Això és molt fàcil, això, bueno, això realment... es posa-se en contacte...
4: Sí, bueno, amb... ara, sí, ara mira... Realment ho feim quan mos va bé, sí, vull dir, clar, vam a la residència. Clar. De fet, varen començar en les residències que gestiona Esment.
1: Sí, clar.
4: Després han passat a la del carrer de Jones, que varen quedar encantats, inclús varen bloquejar mig carrer de Sant Miquel per fer una mica de correfoc
1: amb ells. Quina
4: passada, no? Va ser espectacular, sí, sí. Això és en quan ara, de veritat, que ara hem aturat fins setembre, una mica...
1: És que ara és complicat,
4: temperatures
1: amb aquesta calor. Tal, no? Han tingut un detall fixat en Xisco quan t'ha dit que pareixia... que qualcú pot dir, no, això sona broma, no. Diu, poden venir els dimonis, però no fa falta que s'afastin de dimonis, perquè és que fa una calorada pues... i en la roba que se du de sac i ses màscares i es foc, doncs pues ja me diràs.
4: Pues sí, mira, sí,
2: jo arribam. Crec que és molt important portar un reto. Ara en guany, ara estem el nostre bon amic Nico, que té el grup d'Invencibles, que són persones de pobres de mobiliar reduïda, i m'ho va demanar perquè fa dos anys que arriben fins a Virgen de Lluc. I fa cosa d'un mes i alguna cosa. Em va dir, Xisco, hi hauria manera de tenir apoyo perquè puguin anar més enfora. I van tenir una reunió amb la Sandra Fernández, consellera de Defensa Social, i van posar els problemes, diuen, no hi ha cap problema, teniu el apoyo nostre. I un guany, a la marxa de Güell, s'hi poden incorporar persones amb problemes de mobilitat reduïda, perquè n'hi han acompanyades de dos microbusses que si no poden arribar els recolliran.
4: Claro.
2: Pues, n'hi ha que volen arribar fins a Lloseta. Ojalà. Enguany farem la prova. Mm. Que va bé. L'any que ve ampliarem a que se puguin incorporar de tots els pobles. Avui sortim de Palma i són retos perquè... En aquestes persones, a tots nosaltres, això en general, ens hem de posar un reto. Si no, ens quedem en sofà. Si posen un reto de fer una cosa, pues el primer dia no ho faràs bé, el segon tampoc, i el tercer ho faràs bé. Jo em va passar en la tortilla de patata. Quan vam a la moneta, sí, sí, sí. Em va fer la cuina i feia la tortilla de patata i no m'ho sortia bé. I se me veiava i te'l fan amic meu. I dic, no m'ho surt bé.
1: La truita, però anem a veure, sou, fa suquet o...
2: No, a veure's.
1: I la pregunta del millor, en ceba o sense ceba?
2: Jo me menys sense ceba.
3: Error.
1: Vos, aquí ja hi ha brega.
3: Aquí hi ha brega.
2: I em va dir, com ho fa? Doncs pues mira, pues faig la patata i pica sol. Diu, no, tot de X, si no m'arrenyen. Ara faig la patata, treu el sol i m'escaló. I a partir d'aquest dia faig la tortilla de patata. Dic, terreta, sí... Primer dius, no sortia bé, segon te sortia bé mai.
1: No. A nosaltres no ens interessa el que diguis, perquè jo estic en Laia. No, jo ara te diré, Laia. I tu me dius, ara que has tret... La truita ha de ser en ceba, però que no se noti.
3: Que no se noti.
1: Que estigui fusa.
3: Fusa.
1: Tan petita aquí, que fusa.
2: Hi ha una
3: ben feta, ben feta.
2: És un problema nacional. Perquè n'hi ha la veritat que en ceba i se'n feia.
3: Jo,
2: felicitat, la tortilla de patata m'agrada de totes maneres.
1: A tu, escolta, tu i jo som dos corants. Que la vols menjar, que la vols posi. No deixi.
2: És un dels plats que m'agrada més.
4: Mira, jo t'he dit, jo, això és una cosa que té molt clara i ho puc xerrar en coneixement de causa per el meu fill. Avui en dia, i de sempre troc que la persona ha de tenir sempre reptes en marxa. I el jutjar abans de fer-ho és un error. Per tant, vull dir, quan tu m'has demanat d'on va néixer aquesta idea, pues, dir, va néixer de... Primera, de sa...
1: Ai, Tolo, que me fas coseta, estimat.
4: No, perquè ara se m'ha anat...
1: No, amb tota l'estima que ja te tenc.
4: Sí, no, però vull dir que, a veure, quan veus tu... Quan jo m'ho varen preparar que el meu fill fos dimoni, jo el primer que va pensar va dir, és impossible.
1: Clar.
4: Veus? Què passa? Que...
1: Llavors, tenim una barrera. Només per començar, tenim una barrera.
4: És una barrera davant, juís. Quan te'n dones compte que després aquesta barrera és franquejable,
1: Ja.
4: Ja no hi ha cap problema.
2: No és penalti,
4: que és... No, el passa que ara, perdona, si creu Barcelona, és cap amb una altra cosa i m'havia quedat un poc a mitges. I és vera que realment és puro baró. Jo amb això sí que animo tota aquesta gent que provi tot el que pugui, que provi les coses, que ho intenti almenys. Perquè d'aquí, bueno, pues pot no anar bé, sí.
2: Que ho intenti.
4: Però pot anar bé, almenys que ho intenti.
2: Si ho intenta,
4: per això és el més important, si lucha, que ho intenti.
2: Com dèiem, si lucha pot guanyar, sí. Si no lucha per guanyar.
1: I, Tolo, tu que ets el papà de la criatura, en el millor dels sentits, que no me referesc en el teu nin, sinó del projecte de lo que és la colla, com... Què sents tu dirigint un grup de dimonis tan especial? Hombre. I després t'avui demanar a tu, Laia, què significa per tu tenir una persona com en Tolo en el cap davant?
4: Mira, jo el que tenc és una quantitat enorme d'amor que això ja m'abasta. O sigui, jo quan ripes són fortes, són 8 o 9 personetes que venen corregent, t'inflen a besos, t'inflen abraçades, si no t'ho veuen demanen per tu, què més puc demanar? O sigui, jo com ho faig, m'és ben igual. Ja, o sigui, és que m'és ben igual.
1: S'agraït et tu.
4: Claro, és que aquí el curiós d'escàs és que moltes vegades tu dius, no, jo estic fent una feina... No, no, són ells que t'estan fent la feina, tu. Vull dir, tu, jo, si ara no hi anàs un altre dia, hi aniria un altre, i seria igual, segurament. Vull dir, realment, és que tenc que estar agraït d'aquest projecte, són jo, no ells, a pesar que ells t'ho demostren dia a dia, moment a moment, minut a minut. Per tant, jo l'únic que puc dir és que què és el que me sobra dia d'avui? Amor, carinyo, lealtat.
1: Això on hem xerrat sempre amb en Cisco.
2: Això no ens passa a nosaltres. Sí. No, si m'has esguell, comença un any per l'altre. No ja tinc preparat tot l'any que ve. Normal, dissabte, dia primer, molt de companyos meus, jo començava a les 5 de matí, de dissabte, i no acabant fins diumenge a migdia.
4: Sí, i tant.
2: Però quan estàs a la plaça en el Lluc i ve la gent i t'agraeix allò, claro. Però és mentida, però el cansament se te fuig.
4: Sí, sí.
2: El que deia mon pare, el que es pot comprar en dolpes no té preu. Aquest agraïment d'aquestes persones que diuen gràcies per fer això, tal, això, això t'omple, això te...
4: Això no ho pagues, això no ho pagues en tresides.
2: Perquè
4: no
2: això no és el bé per pagar-lo.
4: No, n'hi ha.
2: És a dir, la satisfacció que tens tu com a persona, o nosaltres com a persona, de veure que fem una cosa social, que fem una cosa que la gent l'estima, això és el millor pago que tenim.
1: Sí. I Laia, què te pareix tenir en Antolo?
3: I què he de dir si està aquí, està aquí davant? No puc dir massa cosa negativa, sí. Que no. Ara diré coses positives. Tenir Antolo en el cap davant de la colla és un luxe. És que sense ell, la veritat, és que s'empenta molt l'ha donat Som Fortesa, sí. I s'iniciativa. Però en Tolo posa la part tècnica de la colla. La seva part tècnica, els 10 anys que dus d'experiència i, el més important, la intervenció directa que fa amb aquestes persones. No arriba el moment, avui dia, que me demanen quan tornarà a setembre. És un lideratge positiu, les persones, que ha dit ell, aquestes 9 persones, fa que trobin a gust que tinguin el seu lloc.
2: Però jo tinc una cosa d'aire. Lo important en tot, jo que som bastant majoret ja, en què me senti jove, cuidado.
1: Que és lo més important, eh?
2: Exactament.
1: Jo crec que sí. Amb això no faig
2: broma. Fer equipo. En Manu Sac jo sempre he deixat l'equipo. Nosaltres, en el grup Güell, tenim un equipo humà, tenim una junta activa, tenim en Pedro, que se'n cuida de seguretat, en Andrés, que és el responsable de tota la seguretat de sa mare, si les persones,

0: L'important és ser un equip humà que li agradi el que fa.
1: Això mateix.
2: Dir, vocacional.
0: Dir, formar família, que és realment el que ens falta. Jo, de lo que enyor sempre, de la meva joventut, de la infància, és aquella humanitat que hi havia antes. Cosa que ara en els telèfons mòbils s'ha perdut.
2: Ah, això és un problema molt gros. Això és un problema molt gros.
0: La gent, al final, necessita un escalador humà. I el que diu tu, Tolo, que tu arribes allà i ve una persona i te dona gràcies, això no té
2: això, res. Això no se paga.
3: No.
2: Hem d'anar acabant. Jo voldria que en Laia i en Tolo mos diguin que, quin missatge voldríeu donar a la gent que mos escolta ara mateix des de per totes bandes. Conta-mos, Laia.
1: Mira, volem que quan la gent mos veï a les places, veï una colla de dimonis entregada, fent gaudir a la gent, al poble, la participació, el que dic en tot moment, real, per nosaltres, és connectar directament amb la gent i compartir la festa al carrer, com qualsevol altra persona. Precisament per això volem donar i agrair de tot cor el recolzament que tan gran que rebem de Son Fortosa, d'Esment, dels companys de tot el barri, que sempre es vol com amb nosaltres. I les futures col·laboracions que tenim amb el grup Güell, amb en Xisco, aquest cara que és setembre.
2: Molt bé.
3: Jo el que diria és que la gent ho proves tot, que la gent sortit, se mogués, que no duguem una vida tan sedentari. Mira, és que molt ràpid, però ara esteu fi és dimonio, no?
2: Sí.
3: Vale, esteu fi aprendre el que és companyerisme, aprendre el que és fer feina en grup, aprendre el que és moure't, aprendre moltes coses que no...
2: Tot positiu.
3: Que no estan a l'escola, no s'ensenyen a l'escola.
2: M'encanta que me diguis això.
3: I això és molt important, perquè moltes vegades ja mos posam a traves. No, no, és igual, estiguis com estiguis, siguis el que siguis, facis el que facis, almenys intenteu.
2: M'encanta el missatge d'en Tolo, Laia.
1: Allà també.
2: Molt bé. Idò, Preci, Xisco Boussà, quins bons amics que hem tingut en Laia Villar i en Tolo Ferrer aquí en nosaltres, a les coses d'Esguell, fent camí.
0: Això és unes coses positives que tenen les persones que fan feina en el grup Güell, de veure que altres persones com nosaltres, que fan feina amb altres coses, són molt acostumats a la nostra, molt aprovant. A dir, la part social és una cosa molt agradable, molt satisfactori.
2: Que tump.
0: Que tump, i això és molt important. I la dia nostra en guanyes joventut i més social, que en guanyes, però coses per joventut, i que participin, i que aquestes persones, que per més que siguin, no anem a discutir, estiguin integrats, els que siguin, som iguals tots. Qui és que no té qualque cosa de menys?
2: Va,
0: i... Jo no puc córrer sempre tots llisos.
2: Dic una cosa, el que hem xerrat avui en aquesta entrevista m'ha agradat moltíssim, perquè hem xerrat, de, com tu dius, de la part social, solidari, amb il·lusió, amb esperança, amb vocació, amb ganes, i també, com ha dit Laia, costums mallorquines, engloba tota la idiosincràsia de Grup Güell i també d'aquesta casa Grup 4 a Ràdio Murta. Xisco, Laia, Tolo, gràcies per estar amb nosaltres. Les coses del Güell fent camí.
3: Gràcies a tu, Manu.
0: Gràcies a tots.
1: Gràcies.
0: I quan nosaltres som, de cada dia més millor que nosaltres.
2: Molt bé, gràcies i que tingueu una fantàstic hora baixa vespre escoltant Ràdio Murta. Si t'agrada, digueu uns teus amics.
4: Fent camí, ses coses d'Esguell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
6: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu, 48 kilómetros. Que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza d'Esbestià a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio.

0: Hey! Benzé, que a per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis. És que jo t'he dit la veritat. Mai m'havia agradat tant IKEA com ara. És la veritat. Te dic tota la veritat. Com te puc dir que cada dimecres a les 5 de la baixa, com avui, que hem escoltat aquest programa, aquest espai, amb les coses del Güell, amb el grup Güell, fent camí, avui a les 5, cada dimecres a les 5 de la baixa i els divendres a les 5 i mitja.
2: Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: ¿Sufres dolor de espalda, rodilla, cadera u hombro? En Alivium Clínica del Dolor llevamos más de 20 años ayudando a nuestros pacientes a recuperar su calidad de vida con tratamientos personalizados y la última tecnología regenerativa. Estamos en Palma, Manacor, Portocristo, Inca y ahora también en Calviá. No dejes que el dolor controle tu vida. Déjanos ayudarte. Visítanos en alivium.com. Alivium, tu bienestar es nuestra prioridad.
5: Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
6: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
7: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre! Aquest dissabte jo seré a Inca. Sí, sí, sí, estarem en Canal 4 Televisió, gravant el programa per Bauxa, que podreu veure dijous de la setmana que ve a Canal 4 Televisió. I tu, que fas feina en aquesta empresa, que ets el responsable d'aquest departament, que ets l'amo de la teva botiga, del teu negoci, del teu comerç, posa't en contacte amb nosaltres, que tothom ha de conèixer el teu bon producte.
8: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Rancho Volante.

0: 964-203-674.
1: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: I doncs sí, Centro Dental de Barón de Pinopar. Les 7 menys quart. La gent està encantada de que facem a continuació aquest especial Francisco i també des Javaloyas, avui recordant la figura del gran músic, del bateria i també cantant de Javaloyas com és en Toni Felani. Anem amb una altra telefonada. Ràdio Murta en directe. Bones tardes. Hola.
4: Hola, bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Amb Miquel de Rafal.
3: Qui hem d'escoltar, Miquel?
4: Pues mira, Hawaii no está lejos de Sevilla, de la década prodigiosa.
3: I a qui ho dedicam?
4: Pues mira, com sempre, per tots altres, a tothom que m'ho escolta, de Maria de Petra, de Natalia Sant Oliva, i a tothom que m'ho escolta, i en Inés de les bases columnes, i moltes gràcies per tot, i avui he telefonat més tard perquè veig d'artista, per lo menos tenim ser dents bé.
3: Ai, doncs mira, ja estic content.
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Gràcies, Manu.
3: Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. I de... Sí, sí, sí, nosaltres és que... Sí, sí, fixa't, aquest jove ve de dentista, t'ho dic jo que sí. Vinga, que faci un glot d'aigua i altres.
5: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
6: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Producciones presenta Hombres G en concierto. La gira Los mejores años de nuestra vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: I del cim, per millors consells, recomanacions i suggerències, vos comentam que ara ve un especial a Francisco, qui estarà en concert aquest divendres, passat demà, a les 9 del vespre en el Castell de Bellver, i que vos ho recoman de tot cop, perquè serà una nit irrepetible. I a continuació, especial Javaloyas, recordant sa figura d'en Toni Fellani. Bon amic, aquí a Ràdio Murta, sa 88.4, amb un servidor, el teu amic Manu Blanco. I si t'agrada, digueu uns teus amics.
2: Hola, soy Luis Javaloyas Jr. Reciban un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Murta, en especial su director Manu Blanco. Gracias Manu por apoyarnos y gracias al público por escucharnos durante tantos años. Muchas gracias, nos vemos pronto. A pasarlo bien.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.
1: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murcia. Un beso.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Ουφ, τι είναι και όλο, γεβούι και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Sí, sí, está oberto cada dia. De les 10 a les 6 de sora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, amb DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Los Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: Este domingo todos con España. Vive la final del Mundial en pantalla gigante en Son Fusteret desde las 18 horas con DJ y la animación de Jaume Colombás. Ven en transporte público, con la línea 10 de la MT o en los servicios especiales de Metro. Palma con la selección. Ajuntament de Palma.
4: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
5: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
6: Estàs escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.

0: petit. I el teu germà petit. Seu a la fresca.
1: Venga, si del Duero.
2: En Encarna, des de Serenal. Som de Joan i Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola a tots, com va això? Som en Cris Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cuarades de xivada amb aigua i deixar en reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu la mà dins d'aquesta aigua durant uns minuts.

som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

coneguem les nostres dites i refranys. Bossa sense dobbers és ben per demés. Significa que les coses sense utilitat no mereixen atenció.